bater. És pequena do tamanho, és doce de viver. És pequena do tamanho, és doce de viver.